0: tradicionalmente distante y oscura, comienza a despertar justas simpatías en la opinión pública.
1: El dia serà avui bastant assolellat a tot Catalunya. Només aquest vespre podria haver-hi algunes tempestes al nord del Pirineu, especialment a la Vall d'Aran, als Pallars i a les Valls d'Andorra. Catalunya Informació, 9 del matí i 4 minuts. Catalunya Informació, el nou canal de les emissores de la Generalitat, comença avui, 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, les emissions regulars. A partir d'aquest moment i després de dues setmanes d'emissions ininterrompudes en període de proves, Catalunya Informació emet els 7 dies de la setmana oferint contínuament informació que es va actualitzant d'acord amb els esdeveniments. També s'informa l'audiència de qüestions puntuals com ara el trànsit i el temps. Paral·lelament, la informació cultural també té un lloc destacat en aquest format. D'aquesta manera, els continguts dels temes s'adequen a les activitats del públic. Això converteix Catalunya Informació en la primera emissora de tot l'Estat que emet notícies les 24 hores del dia. Catalunya Informació utilitza les freqüències en règim de lloguer de ràdio ambient musical a causa de la saturació d'emissores que hi ha al dial. El canal se sintonitza en freqüència modulada al 103.5 a les comarques de Barcelona.

0: Sí. Imos coñecer a historia de Mohamed e imos demostrar o altísimo valor engadido que supón a integración de migrantes na sociedade.
1: En que capítulo de tu vida estás ahora?
2: Claro, a mí en España nunca esto, nunca me lo han preguntado.
1: Empieza la universidad.
3: It is do you want it means so I am from where I'm from.
4: I think it is exactly what you are saying.
5: Estamos cansados.
6: Para tu negocio no es un gasto.
7: Sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas.
8: 10 de la noche.
7: Cuenta con nosotros.
8: En medio de tanto ruido.
9: ¿Que me cobras de más por mis seguros?
8: Solo decirte que 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555